0: en la graciosa, la vida es más sabrosa.
1: El Terry Swens.
2: Els 40. Tots els teus èxits.

0: El do it yourself està bé.
1: Rutines de skincare també.
2: O els dubtosos tutorials de com fer milions sense moure't del sofà.
0: Però a TikTok hi ha molt més. Segueix-nos i descobreix tot el que t'oferim

0: Encara en dius Twitter o ja dius X? O ja dius X, X, X, X. Tant se val com ho diguis, però segueix-nos. Els 40.
1: No sé

Aquí estava sonant per tu la cançó més important de la setmana, el número 1 dels 40, Juan Magán, el de Badalona, amb això que s'anomena Bailando por ahí, aquesta versió del 2026 que ha anomenat, ha titulat de nou, com Ayer la vi. Déu-n'hi-do. Així arrenquem aquesta última horeta, aquest últim tram de l'Andallà per tota Catalunya i Andorra. Què tal, com estàs? Aquí qui parla, el Víctor de la Torre. Fem un cafetó plegats? Sí? Va, que avui estem animats amb aquesta caloreta que sembla que ha fluixat una micona avui, però tampoc ens podem confiar gaire, la veritat. De seguida parlarem del temps. Ara, però, arriba el bon rotllo, la bona música. Arriba aquelles cançons que ens aixequen de la cadira i ens fan ballar. Arriba Bad Bunny, Debí tirar más fotos.

Aquí estava la Rosalía Platerla. Bon dia a tothom. Prepareu-vos perquè la calor no afluixa, eh? Seguim encadenant dies amb ambient sufocant i, sobretot, nits de mal dormir, que és el pitjor. Amb mínimes tropicals, fins i tot tòrrides a la costa, com el Raval de Barcelona, on la temperatura aquesta nit no ha baixat dels 27 graus. Avui dimarts, últim dia de juny, els termòmetres tornen a pujar lleugerament. Avui ens mourem entre els 32-38 graus, amb algun punt fregant els 40 a l'interior. Pel que fa, doncs, a l'estat del cel, tindrem sol com a protagonista, calma, però a la tarda, ull, perquè tornaran els ruixats i les tempestes al Pirineu i al nord-est, puntualment intensos. De cara a demà, sembla que arriba un petit respir. El vent del nord farà baixar temperatures. Ara bé, serà un descens curt i poc contundent, que tampoc comencem ara, que passarem fred. Sobretot a la costa, on la xafogó continuarà ben enganxosa. I atenció, perquè a finals de setmana torna la calor forta, un anticicló que es reforçarà i tornarem a parlar de màximes de 35-40 graus a l'interior amb ambient plenament canicular. Vaja, que no corre un res de vent, ni de brisa marina, ni de res de res. Una setmana plena de calor persistent, poca treva i mar cada cop més calent. Paciència, molta aigua, evita estar exposat al sol i ventilador a punt. Ara mateix repassem algunes temperatures. Tenim 23 graus a aquesta hora a Tremp, 30 graus a Figueres, 26 graus ara mateix a Terrassa i 27 a Cambrils.

És l'última cançó que ens presenten els Ginestar, els germans de Sant Andreu, a Barcelona, amb això que es diu mua, mua, mua. Escolta'm, alerta amb la calor aquests dies, perquè hi ha un error que gairebé estem cometent tots, eh? I la veritat és que, segons els experts, no ajuda gens. Quan arribem a casa, acalorits, amb una calor increïble, el primer que fem és una dutxa d'aigua

0: No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.
1: Que també ens escalfen una mica amb aquesta col·laboració que no ens esperàvem pas. Estic parlant de la nova cançó de l'Anna Mena, una col·laboració que ens ha deixat amb la boca ben oberta.
2: Desperta! Amb Anda Ya Catalunya i el Víctor de la Torre.
1: Es diu Patito. Atenció, perquè tenim tàndem malagueny. Arriba les dues des d'allà, l'Anna Mena i la Lola Índigo.

Lola Índigo, Ana Mena, Patito Ay, de Málaga cap a Londres. Atenció, perquè hem tingut un ensurt dels grossos en plena gira internacional. El protagonista ha estat ell, Harry Styles. Aquest passat cap de setmana a Londres, al mític estadi Wembley, el cantant britànic estava a punt d'interpretar el seu èxit més que reconegut, As It Was, quan de sobte tot es va torçar. Després de veure aigua i fer la seva divertida escena de la balena o del dofí, Harry Styles es va posar la mà al pit i es va desplomar a l'escenari. Sí, sí, va caure a terra durant un segon, semblava que estigués convulsionant fins i tot. Imagina't aquell moment, el silenci i la cara de les 8.

0: 30.000 persones presents. Devia ser tot un espectacle. Ràpidament, molts van pensar, és la calor. Però no, no, res a veure amb les altes temperatures. El que realment va passar és que es va ennuegar amb l'aigua. Un moment molt tens, que per sort va durar només uns segons, i després el mateix Harry Styles es va afluixar la roba, va recuperar l'aire i va marxar momentàniament de l'escenari. I aquí ve la millor part, i és que al cap de no res va tornar-hi, va seguir el concert com si res, professional al màxim. Tot i l'ensurt, la seva residència a Londres continua amb més dates per endavant. Això sí, potser es replanteja això de fer el xorro de la balena o del Dufi. Seguirem atents a aquesta gira de Harry Styles, que estan presentant aquest nou àlbum amb noves cançons, com aquest Aperture. Això sí, Harry, millor beu aigua a poc. No volem més ensurts. I de Londres anem fins a Amèrica.
1: Música per llevar-se de bon rotllo. Anda ja Catalunya amb Víctor de la Torre. Als 40.

0: Que bé que es posa aquesta història. Olivia Dean, agafant una mica l'estela d'Amy Winehouse, igual que ho feia la Ray, són aquests nous exponents, aquesta nova fornada d'artistes, més soul, més R&B també, des de les Illes Britàniques. Això es diu Man I Need. Molt bé, escolta'm, aquesta hora del matí, cada dimarts tenim una cita important amb la Laia Partida, que ja la tenim aquí a l'estudi. Laia, què tal?
1: Bon dia.
0: Com estem?
1: Doncs molt bé, amb sí? moltes ganes de parlar de moltes coses.
0: Ah, sí?
1: Molt de marro sempre portem. molt.
0: Escolta'm, avui parlem de què parlem?
1: Del 2022.
0: 2022.
1: Cançons d'estiu del 2022. Ah, doncs
0: mira,
1: recordes
0: mira
1: alguna?
0: Que bé, mira que bé. 2022, me'n recordo d'alguna... ara mateix per l'any no em ve cap al cap, perquè sóc pensar molt ràpid el que va sortir en aquell any. Però sí que et diré que queda ideal en el dia d'avui, que al final és 30 de juny, acabem el mes de juny i estem obrint els braços per rebre el mes de juliol. Per tant, les vibes ja em molen.
1: Sí, doncs parlarem de la Despecha, cançó de l'estiu 2022 de la Rosalía.
0: Són les vibes.
1: És que enganxa moltíssim pel dia d'avui.
0: Escolta, m'estàs dient que aquesta cançó va ser rebutjada per algú?
1: I és que és una cançó que només uns dies abans de la seva publicació,
0: sí,
1: fins llavors, anava a ser una col·laboració.
0: Rosalía
1: amb un altre artista.
0: És a dir, no és que la Rosalía no és que algú rebutgés aquesta cançó i se la quedés la Rosalía, sinó que aquesta cançó va néixer per cantar-la la Rosalía i algú més.
1: Sí, i a més un referent de l'estil d'aquesta cançó de Despecha.
0: Ah.
1: Del Mambo de Carrer.
0: Mambo de Carrer.
1: De Carrer, de la calle.
0: De la calle, eh? Dels companys a Urban.
1: Et dic el nom de la persona amb qui anava a fer aquesta col·laboració? Pues és Omega el Fuerte. I ara mateix potser hi ha gent que diu, Omega quién?
0: Sí, és una mica marca de rentavaixelles o de rentaplats o de rentadora directament.
1: Doncs no, és no? El creador de Estrellita de Madragua. Por la mañana. Al costat de Yankee també, aquesta cançó, eh?
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do, no ho sabíem.
1: Palmes.
0: Vinga, cul fins a terra.
1: Doncs va ser cosa de la Rosalía, eh? Aquesta col·laboració. Uh-huh. I és que Rosalía feia temps que estava interessada en la música dominicana. Durant la preparació del Moto Mami, del seu àlbum, va viatjar a la República Dominicana per impregnar-se del merengue i del mambo.
0: És a dir, buscava una mica l'essència d'aquest gènere que volia aplicar en aquell disc, que de fet és bastant clar que és tropical, eh?
1: I clar, a més volia buscar les referències d'aquest que estàvem escoltant, d'Omega, també de Juan Luis Guerra i també de Fefita la Grande, inspirant-se per aquesta cançó de la Despecha. Però és que no només parlava la Rosalía de les seves inspiracions, sinó que Omega també va parlar d'aquest tema. Ell va ser qui ens va filtrar el que havia passat darrere de la cançó de Despecha.
0: Jo crec que sí, que estava una mica despechao, eh?
1: Ui, sí.
0: O sigui, una mica anar plorera, eh?
1: Doncs t'explico el que va passar, mira.
0: A veure.
1: Segons va explicar Omega, Rosalía va ser qui el va buscar personalment, perquè volia fer alguna cosa especial, li va comentar, amb ell. I a més feia un any que s'estaven parlant per missatges, per fer una col·laboració i també intercanviant idees abans de gravar aquesta peça de la Despecha. O sigui, ja portava un any parlant i ella l'havia dit que era per una cosa especial.
0: Un projecte que tenia entre mans.
1: Clar, i la idea de la Rosalía també era fer un homenatge al so dominica. I, clar, volia portar una referència i una d'aquestes era Omega. O sigui, mm-hmm, que tot encaixava. No és que diguis, no, és un pegote, no. O sigui, era una cosa que ja havíem parlat i havíem, doncs, pactat. Ell també va explicar després de tot això que atravessava problemes de salut i que fins i tot en aquest estat havia anat a l'estudi, va gravar totes les seves veus i Rosalía va quedar molt contenta amb aquest projecte i amb aquest resultat.
0: Què li passava?
1: A l'Omega, no ho ha dit. Diu que tenia una malaltia.
0: I ja
1: està.
0: Va quedar així.
1: I va continuar amb la seva història, va continuar explicant el que va passar en Despecha.
0: I ja està.
1: És a dir, cal dir que això ho va explicar en un directe d'Instagram. Va obrir el seu Instagram i va dir... Vamos a hablar.
0: Però això, despecho total, eh? Un despit aquí es veu, bueno, molt gran, en fi, coses
1: bueno,
0: que passen.
1: Sí. I aquest Omega va explicar també. Dos dies abans de que sortís la cançó, em van trucar i em van dir que la companyia no estava gaire d'acord que ella fes un feat i que volien que ella la llancés sola. Dos dies abans de la publicació de Despecha, perdona.
0: Què dius? Ningú havia escoltat fins ara la versió de la Rosalía sola, eh? Dos dies abans de publicar-se.
1: Clar, i estava gravat tot.
0: Jo crec que estava tancadíssim.
1: És que jo flipo, dos dies. Clar, el pobre estava fatal. I és important destacar que ell mai va acusar directament a la Rosalía. Sempre havia dit que ell encara, a dia d'avui, està molt content amb la Rosalía, que es porten molt bé i que va ser cosa de la companyia.
0: No, al final, aquestes coses passen. Per l'altre dia parlant de l'Alejandro Sanz, no? Que aquella cançó no havia de ser per ell perquè sonava molt andalusa i fins i tot una mica flamencada. I mira, vull dir que al final era cosa més de la companyia que no pas de l'intèrpret, eh?
1: Però ell estava tan enfadat que el directe de TikTok, fins i tot, va posar el que era la seva cançó al costat de la Rosalía.
0: És a dir, existeix una versió...
1: Existeix una versió de l'Omega al costat de la Rosalia, però realment ell va posar només un tros. I la gent després va dir, escolta, ja que no s'ha filtrat la cançó sencera, anem a millorar aquesta versió que ens ha filtrat ell a l'Instagram i anem a millorar-la. Okay. Llavors hi ha una versió completa però creada per fans.
0: Pues, què et sembla si escoltem com sonaria Despecha de la Rosalia si hagués estat una col·laboració, com es plantejava inicialment, amb Omega?
1: A veure quan comença. On està Omega?
0: No està Omega. Escolta, Omega. Fins ara em sona una mica l'orquestra de Festa Major, eh?
1: Sí,
0: aviso,
1: eh?
0: Aviso.

0: Bueno, jo...
1: No molesta.
0: No molesta, però jo em quedo amb aquesta, eh? Ho sento molt, sí. Eh? M'agrada molt més aquesta.
1: Sí, és que ella et va quedar la cançó sencera. Sí, li van dir, sí. Has agafat el protagonisme de la cançó.
0: T'has menjat la cançó amb patates, tu.
1: Però és que fins i tot quan estava cabrejat a l'Omega va dir que, és que la cançó havia de sortir igualment.
0: Home, o sigui, això no s'ho podien guardar. Això havia de ser un èxit i havia de publicar-se el moment que es va fer.
1: No, ella es pot quedar més trita de madrugar i més cançons també. Què tengo que hacer? I ella té cançons, té èxits també. Jo crec que per això deia, mira, estic cabrejat però ja tinc altres cançons.
0: Bueno, suposo que després de veure la repercussió global que ha tingut la cançó, doncs clar,
1: la va flipar.
0: Fa una mica de mal. És una espineta clavada al cor.
1: Totalment.
0: Escolta'm, Laia, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a tu, Víctor.
0: Ens escoltem la setmana vinent.
1: Sí, vinga.
0: Em portes cosetes noves, també,
1: sí.
0: Eh?
1: El sí? Juliol, ja.
0: Juliol, ja. Oh. Ojo, ojo, peligro. Va, que ens quedem amb Rels B i la seva nova història, que s'anomena Quien te ve.
2: El despertador dels 40. Anda ya, Catalunya.

0: Atenció, perquè avui estem més contundents, eh? Sí, sí, sí, sí, estem molt feliços, ens han donat les notes, ha sortit l'Estudi General de Mitjans, i atenció, perquè als 40 sumem 332.000 amics que ens escolteu cada dia, eh? Gràcies a tots per connectar-vos a la ràdio amb tots els teus èxits.
1: Aquí no hi ha mandra. 40. Anda ya, Catalunya. Anda ya. Amb Víctor de la Torre, als 40.
0: Això sí que és una bona notícia per començar l'estiu, eh? Per cert, una altra bona notícia. Avui, l'últim dia que pots veure aquesta primera lluna plena del mes de juny, la lluna de la Maduixa, eh? Està molt a prop de la Terra i es veu molt gran. Va, tornem demà a partir de les 6. Adéu-siau.

0: són molts anys de grans èxits, de cançons que hem cantat, hem ballat. Una ràdio que forma part de la teva història, la que hem creat junts. I en l'any del nostre 60è aniversari, no parem de créixer. Segons dades de l'últim estudi general de mitjans, els 40 sumem 8.000 oients més fins als 332.000 a tot Catalunya. Catalunya. Gràcies per triar-nos cada dia, per pujar el volum i fer-nos bategar més fort que mai. 332.000 gràcies. Els 40, tots els èxits.
1: Me ve entrando en la disco y se me queda mirando. Creo que me ha conocido, será uno más de tantos. Mierda.

0: Superestrella és la cançó que serveix per dir-vos supergràcies. Gràcies a tots i totes per fer-nos, una vegada més, la ràdio musical líder a tota Catalunya i Andorra, a tot el país. Gràcies, família, eh? 332.000 oients cada dia, escolteu els 40. Jo superagraït que ens acompanyis, que ens triïs i que engeguis la ràdio per posar-te cançons com les que arriben avui.
1: Els 40... Adrià Soler.
0: Com sempre aquí, matí dels èxits. Gràcies a tots, família, de la boca. Després de tants anys fent ràdio, sempre és un pre que ens trieu, que poseu els 40 per escoltar cançons de seguida com Bruno Mars, l'Aina, l'Avicii, tots passen per aquí. Bon dia.

Com m'agraden aquestes cançons en aquests dies de calor, en aquests dies d'estiu. Avui, per cert, és 30 de juny, últim dia del mes. I molta gent segurament estareu ja preparant les maletes, perquè sí, també hi ha gent que fa vacances al juliol i que potser demà ja agafeu carretera i manta. Avui també operació sortida per tota aquesta gent que comenceu les vacances un dimarts, que està molt bé també això, eh? Anar a les portes del mes de juliol, a les portes de les vacances. Els 40, tots els èxits, tots els èxits. Els 40. I si us passa com a mi, que heu d'esperar una miqueta, no patiu, que tot arriba. Ara aquí, Lola Índigo i Lucho RK. Això és nou. Es diu el bachatón de la L.

0: Jessica Katz. Hi ha molta gent obsessionada amb aquesta cançó, eh? Això es diu La Graciosa, un dels temes indiscutibles d'aquests dies. Son Quevedo i Elvis Crespo, una cançó que ja ha estat número 1 diverses vegades, evidentment aquí als 40, on neixen els èxits. Aquesta hora, 11:45 del matí, gràcies per connectar amb la ràdio líder a Catalunya, eh? Aquí preparats amb una artista que, per cert, és artista confirmada per la gira als 40 Summer Live, que passarà per Catalunya, per Salou i per Cubelles.
1: El so més nou. Els 40.
0: Mira, tindrem a Lola Tuduri, tindrem a la Vico, a l'Álvaro de Luna i també a ella, a Leire Martínez, que pujarà a l'escenari de Salou i Cubelles a finals del mes de juliol, a la gira als 40 Summer Live.
2: Posa

És una de les meravelles que són aquí als 40, camí tot just de les 12 del migdia. Per cert, hi ha una cosa que ha passat aquesta matinada a Los Angeles, que ha estat la unió de dues grans divas icòniques també de la indústria musical. Rosalía ha convidat a la Karol G al seu confessionari del seu Lux Tour, que aquests dies està girant per Estats Units. T'ho expliquem tot a l'Instagram dels 40, eh? Pots veure com les dues parlaven i xerraven una mica per parlar de ser perles. Aquesta hora, tot això és el que arriba de seguida aquí a la ràdio musical líder a tota Catalunya i Andorra.

la cançó més important al país, recuperant el lideratge de la llista, el Juan Magán i l'Omar Montes, aquests dos junts en el tema mític que es diu Ayer la vi. 12 i 3 minuts del migdia, avui ja ho sabeu, han sortit les xifres dels EGMs i ho heu tornat a fer. Després de molts i molts anys, continuem sent la vostra ràdio favorita, així que gràcies, família. Cada dia sou més, eh? Així que gràcies a tots els oients per fer-nos la ràdio musical líder a tota Catalunya i Andorra. Gràcies per escoltar cada dia la ràdio, per engegar els 40, per posar-vos èxits com els que tenim preparats en aquest punt de migdia. Jo sóc Adrià Soler. Cada dia, cada matí, d'11 a 2, aquí

0: una mica de rumbeta, entra molt bé. Aquesta la cançó de la setmana als 40. Som Banda Neon, Buhos i el Món DJ. Vaya, vaya tres. Aquí està això que es diu El Ventilador. És cançó de la setmana, això va sortir el divendres i ja és un èxit a casa nostra. És la nostra història favorita aquí als 40. A més, disfrutant-lo, eh? D'una manera espectacular aquí a la ràdio. Mira, ara tenim per aquí una d'aquelles artistes que també vindrà a la gira als 40 Summer Live. Ja ho sabeu, que estarem a Salou i a Cubelles. A Salou el 27 de juliol i un dia després el 28 de juliol a Cubelles.
1: El som és nou. Els 40.
0: Ella és Daniela Blasco, també artista confirmada per la gira d'estiu. La tindrem i la disfrutarem d'una manera especial. Aquí està això que és el seu últim single, es diu Mentira. De seguida, Lola Tuduri, Justin Bieber, Shakira, tots els favorits passen per la número 1.

Aquesta Shakira amb el Bele, amb el seu bon amic, fent una d'aquelles cançons que fa homenatge a la seva terra. Per ser la Shakira, que continua de gira, explotant al màxim tot el seu repertori per als Estats Units. Aquesta passada nit estava per Atlanta, demà estarà per Miami. No para amb el seu World Tour, que ja sabeu que vindrà a Madrid. 40. Cap a la tardor estarà al Madrid en un estadi fet per ella mateixa, fet a mida per ella per la seva gira. Ara que arriben...

gràcies, com sona la ràdio musical líder a Catalunya, avui celebrant aquestes xifres de les EGMs. Gràcies per connectar amb la ràdio número 1, amb el Bizarrap. I mira, tot això és el que arriba de seguida aquí, com sempre, als 40.

0: es la una. Són molts anys de grans èxits, de cançons que hem cantat, hem ballat. Una ràdio que forma part de la teva història, la que hem creat junts. I en l'any del nostre 60è aniversari, no parem de créixer. Segons dades de l'últim estudi general de mitjans, als 40 sumem 8.000 oients més, fins als 332.000 a tot Catalunya. Gràcies per triar-nos cada dia, per pujar el volum i fer-nos bategar més fort que mai. 332.000 gràcies. Els 40, tots els èxits.
1: Me ve entrando en la disco y se me queda mirando. Creo que me ha conocido, será uno más de tantos. Mierda.

és Aitana, el seu superestrella aquesta hora als 40, per agrair-vos a tots i totes que ens feu la ràdio musical líder a Catalunya i Andorra. Una vegada més, ja són molts anys. Gràcies, família, per escoltar-nos cada dia. És un plaer enorme posar una mica de veu, un granet de sorra, també, en aquesta història dels 40. 60 aniversari aquest any, per cert, ja ho sabeu, que, a més, aquest any torna els premis als 40 Music Awards Santander 2026 a Barcelona, Catalunya. Gracias por hacernos cada vez más líderes. Y aquí está Rosalía.

0: és un tio que et cau genial. El Marcos munta uns shows espectaculars i a més és artista confirmat per la gira Els 40 Summer Live a Salou i Cubelles. Allà hi serem amb ell, amb el Marcos, però també Álvaro de Luna, i també Leire Martínez i també el de Pol. Aquí està el Festuc, el tuqui-tuqui de festa en aquests dies d'estiu i de cançons d'aquelles que ens han d'animar una mica, i prendre'ns la vida una mica menys en sèrio. Aquí estava una de les històries destacades de l'any i ara arriben elles dues, Anna Mena, Lola Índigo, col·laborant juntes per primera vegada en això que es diu Petitoa. És una de les novetats.
1: El som és nou. Els 40.
0: Aquesta per les divas, per les icòniques. Això es diu Petitoa, és cançó d'estiu 100% aquí a la ràdio, als 40, a la número 1.

Que bé que sona Madonna, eh? Mira que fa anys que està al top de tops i aquí està tornant a la primera línia amb la companyia de Sabrina Carpenter. Aquest Bring Your Love, que es va escoltar per primera vegada al festival Coachella, als Estats Units. La Madonna que continua fent una gira de promoció increïble. L'altre dia va estar, per exemple, al Regne Unit presentant algunes de les cançons i també deixant anar que podríem tenir una col·labo amb la Kylie Minogue en el seu nou treball. Madonna, que ha tornat a la primera línia.

0: Els 40, tots els èxits. Tant si ets d'Stories o de Reels,
1: o només dels que t'afaneixen.
0: Segueix-nos a Instagram,

no podríem viure sense música. Però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta.

0: I si t'agrada el Mundial, ahir ho vas veure, la vas veure, de fet, eh? L'eliminació d'Alemanya, també la classificació de Paraguai, de Brasil, de Marroc, si et vas quedar ben entrada a la matinada, per tant, si ets a qualsevol d'aquests països, l'enhorabona. Amb el Juan Magán i l'Omar Montes, en la número d'aquesta setmana, segona setmana no consecutiva, que ho aconsegueix, amb aquest Ayer la vi, tema mític, del Bailando por ahí, que han reversionat en aquest 2026. Jo sóc l'Uri Mora, t'acompanyo fins a les 6, com sempre, amb tots els èxits, aquí a la Ràdio Musical Líder. I gràcies, per tornar-nos a fer líders una vegada més. Estem molt contents i sempre d'enhorabona. Passarà per aquí la Shakira amb el BL, amb el seu Algo Tu. I també perdrem una mica el control. Amb el Teddy Swims i el seu Loose Control, que també va ser número de la llista, per mi una de les millors veus del panorama musical, perquè fa coses extraordinàries. I aquesta cançó és prova d'això. I parlant de grans veus i grans artistes, com per exemple el Bruno Mars, que d'aquí una mica més d'una setmana estarà aterrant al Metropolitano de Madrid amb el seu The Romantic i amb cançons com aquest, I Just Made. I moltes més, com la Rihanna, com també l'Álvaro de Luna, la Lau Givert o ara la combinació entre l'Anna Mena i la Lola Índigo.
1: Escolta ja el més nou, els 40.
0: És aquest petitó, com aquesta ràdio, per tu, tota, per seguir connectant amb la Ràdio Musical Líder i per seguir fent-nos gaudir apostant per la música i els èxits.

0: Per aquelles nits que sempre queden a la nostra memòria, com també els concerts de l'Álvaro de Luna, que l'altre dia va estar fent un concert i va fer una versió del Tenía Tanto Que Darte de Nena de Conte. El seu Juramento Eterno de Sal. Ara t'ho diu ella, eh? Quan estem a segons que sigui un quart de cinc aquí a la ràdio musical líder, i ara que arriba l'estiu, bueno, que ja és de forma oficial, òbviament, l'estiu, les temperatures pels aires, una calor espaterrant, és important hidratar-nos. Doncs també banyar-nos si estàs a la platja, a la piscina, beure molta aigua, escoltar els 40 i cançons que ens portin a aquesta època de l'any, com per exemple aquesta que ens porta directament cap a Lloret. D'allà és l'Aleu Gibert, que ens porta el seu Amulet.
1: Els 40, Uri Mora.
2: Uri Mora.

0: Un artista total, eh? El Bruno Mars amb aquest I Just Made al Centre Romàntic, que va ser número de la llista dels 40 i que també estarà presentant durant dos dates la setmana que ve al Metropolitano de Madrid, com també el que estarà al Metropolitano, però una mica abans, de fet, estarà aquest cap de setmana, és el que et punxo a continuació. Des de Mallorca, de fet, l'han fet fill honorífic de la seva illa, com és el Resby, que a més també ara fa uns mesos ha publicat el seu nou treball, però anem al seu anterior, on hi trobaves temes com aquest Tu vas sin fap, que ha sigut algunes setmanes la cançó destacada, la número 1 de la ràdio musical líder.
1: Connecta amb els èxits. Connecta amb els 40.

0: És un dels hits i en té molts el colombià Sebastián Yatra, la seva trajectòria. El seu Tacones Rojos, que a més l'artista ara fa uns dies va crear una mica de polèmica perquè després de la victòria de Colòmbia un partit al Mundial va sortir en un estat, podríem dir, una mica embriagat cantant una de les cançons de la seva exparella Aitana, la seva superestrella. I hi ha gent, òbviament, que s'ho va perdre molt malament, també l'Aitana, que potser li va contestar de forma subtil en un dels seus concerts fent un gest amb la mà. No va dir que anava per ell, però vaja, es va sobreentendre. Sonava per aquí als 40 i ara seguim amb aquesta de Flair Foot. A veure si la recordes. És el seu sax.
1: Connecta, connecta amb els èxits. Connecta amb els 40.
0: I va, que també et preparo la Beba, el Bizarrap o la Rosalía.

0: És que si juntes a dos artistes tan grans com la Rosalía i el The Weeknd, normal que surti un hit com, per exemple, aquesta La Fama, que de fet la Rosalía també aquests dies ha compartit que està feliç, que està enamoradíssima. I, òbviament, si els nostres artistes estan contents, feliços i enamorats, nosaltres ens alegrarem moltíssim per ells i per elles. La Rosalía, des de Sant Esteve a Sarrovires, per tot el món, patant-ho moltíssim amb la seva música i acostant-nos també al punt de les 5 de la tarda en aquest dimarts, en aquest últim dia del mes de juny. Jo no sé què ha passat, que demà ja estarem a juliol. I m'ha passat, de fet, m'està passant aquest 2026 en un obrir tancat ulls, vaja, que en res no ens assabentem i estem un altre cop menjant el raïm. Abans de menjar el raïm, que serà d'aquí una estoneta, el que farem és posar-te a l'Aitana amb la seva superestrella, també un altre que vam conèixer a la mateixa edició de l'Operación Triunfo, com és la Lola Índigo, o també passarà el Benson Boone, l'home de Volteretes de Mortals mentre canta cançons i amb una veu espectacular. Però abans, mira, una que no falla mai.
1: Els 40, Unimora.
0: Unimora. Com és la Beyoncé amb una de les seves moltes cançons que té en el número 1, i aquesta en va ser una d'elles, el seu Halo. També ja saps que qualsevol cosa ens ho pots fer arribar al nostre Instagram. Mira, molt fàcil, @els40. Ja ho tens.

Són les 5. Són molts anys de grans èxits, de cançons que hem cantat, hem ballat. Una ràdio que forma part de la teva història, la que hem creat junts. I en l'any del nostre 60è aniversari, no parem de créixer. Segons dades de l'últim estudi general de mitjans, els 40 sumem 8.000 oients més fins als 332.000 a tot Catalunya. Catalunya. Gràcies per triar-nos cada dia, per pujar el volum i fer-nos bategar més fort que mai. 332.000 gràcies. Els 40, tots els èxits.

0: I el que està clar és que les superestrelles de la ràdio musical sou vosaltres, que esteu a l'altre costat, els oients de la ràdio musical líder, que des d'avui s'ha confirmat que seguim sent la ràdio més escoltada a Catalunya, amb 332.000 oients, que és una absoluta barbaritat. Per tant, gràcies per ser-hi. Va, comencem nova hora. Ho hem fet amb l'Aitana i ara també en res sonarà la Leire Martínez. Després de molts anys al capdavant de l'Oreja de Van Gogh, també ara en solitari amb un disc on hi trobes aquesta Cabeza de Ratón, que fa un parell de setmanes va entrar a la llista dels 40. L'escoltarem, com també escoltarem el Ryan Castro amb Capo i Gangsta. Cantant-nos una cançó d'aquest estiu 2026 que va estar petant, com és La Villa, per refrescar-nos, per prendre el sol i per hidratar-nos en aquestes calors i les temperatures tan altes que, escolta'm, jo ni amb ventilador a la cara, estic caçut tot el dia. O aquesta també és una de les cançons d'aquest estiu. La Graciosa, Quevedo, Elvis Crespo i aquesta cançó que està arrasant des del seu baifo del Canari, del Quevedo, dedicada a la seva terra i a una illa pràcticament verge que jo crec que molts i moltes ja tenen ganes de visitar després d'aquesta cançó. I també passarà el Benson Boone, Sara Larsson, Mama Duixa o ara el Bachatón de la L.
1: El so més nou. Els 40.
0: I, de fet, també hi apareix un altre canari, en aquest cas, el Lucho Racá, acompanyant a una de Granada, com és la Lola Índigo. Sonen des de la posició 8 amb una pujada espectacular el passat dissabte a la llista dels 40.

0: i el summer, i l'estiu. Aquesta època on molts i moltes, si esteu a la universitat o a l'escola, aprofiteu per descansar moltíssim. Altres que també esteu de vacances. Alguns tenen més dies, altres tenen menys, però jo crec que a tots ens invadeix aquest esperit, no?, de descans, de prendre el sol, de posar-nos morenos i de relaxar-nos amb la música dels 40. La Zara Larsson passava per aquí i ara una cançó dedicada a vosaltres que feu dels 40 a la ràdio musical líder. 332.000 persones que sou a l'altre costat i que, en definitiva, sou la millor gent del planeta. Així és com es diu el darrer senzill del darrer àlbum del Mamadouche, que a més ara fa un parell de setmanes la va cantar amb nosaltres al Clotilde Fes amb un directe brutal i que ens va encantar. I és que això, sou el que us he dit, la millor gent del planeta i de la ràdio.
1: Els 40, Uri Mora.
2: Uri Mora.

0: i l'Elvis Crespo.
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.
1: Als 40.
0: I això es diu cabeza de ratón. I és que no sé si prefereixes ser cabeza de ratón o cua de lleó. Tu què en penses? M'ho pots dir al nostre Instagram, que és @els40. Allà estem en contacte. També, si vols, @uri_mora. Posa

0: cabeza de ratón.
1: La informació de la teva ciutat és a la teva emissora dels 40. Tria-la ja a l'app dels 40 i no et perdis els millors plans de la teva emissora preferida. Els 40. Sempre a prop teu.

0: I sempre intentar-ho i tornar-ho a provar fins que les coses surtin. I és que a vegades es guanya i a vegades sempre s'aprèn. La Pink, amb el seu Try, una cançó que va ser número de la llista dels 40, com també van ser número 1 cançons que tinc preparades per aquí, algunes des de fa poques setmanes, com és el Dardos del Romeo Santos amb Prince Royce, altres de fa algun altre anyet, com la Carita Triste de l'Anna Mena amb l'Emília, i moltes més. Però abans, mira, va, que arriba una que va estar també amb nosaltres ara fa poques setmanes, als 40 Pop Cornellà de Llobregat, com és la Ruslana, que ens canta això que es diu Les guapes no morimos de verdad. I és que no, els guapos i guapes, oients dels 40, no moriu de veritat. Gràcies per ser-hi.
1: La primera 40 i número 1, als 40.
0: I és que avui és un dia especial i ho estem repetint molt, perquè als 40 seguim sent la ràdio més escoltada musical a Catalunya amb 332.000 oients.

Ja pots triar la teva emissora dels 40 a la teva ciutat. Entra a l'app dels 40 per estar al dia. Els últims concerts. Els millors concursos. Els millors plans. Els 40, sempre a prop teu. Sempre a prop teu.

I potser sí que ara tindrà la carita trista i l'Anna Mena perquè ha sortit que recentment s'ha separat de la seva parella, de l'Òscar Casas. Juntament amb l'Emília, la combinació d'Espanya i Argentina, doncs se'n van per aquí amb la seva carita trista. Però nosaltres avui estem amb una carita ben somrient, perquè s'ha confirmat que una vegada més, segons l'EGM, els 40 seguim són la ràdio musical més escoltada a Catalunya, amb 332.000 oients, que és fruit abans, però és una autèntica barbaritat. Per tant, gràcies per ser-hi, per estimar la música, per estimar la ràdio i per sempre estar al peu del canó, tant aquí a l'FM com també al nostre Instagram, que és @els40, o també, òbviament, @uri_mora. Ens tornem a escoltar demà a les 4 de la tarda per donar pas al mes de juliol, i aquí ara et quedes amb el Karin Herrero, que arriba, entre d'altres, amb el Juan Magán, l'Omar Montes o la Daniela Blasco. Adéu-siau!

ja pots triar la teva emissora dels 40 a la teva ciutat. Entra a l'app dels 40 per estar al dia, els últims concerts, els millors concursos, els millors plans. Els 40, sempre a prop teu. Sempre a prop teu.

0: més ràpida, més fàcil d'utilitzar, la teva música, els teus programes favorits, les nostres ràdios online. Els 40 al món.
1: Els 40 al món.
0: El teu mòbil o tablet, gaudeix-nos on tu vulguis.
1: Els 40.
0: Si vols estar a l'última, descarrega't ja la nova aplicació dels 40. Connecta't. Els 40. Tots els èxits. Assabenta't de tot a els40.cat, el portal dels 40 en català.

0: fan feliços a nosaltres per portar-nos la versió del 2026 del Bailando por ahí amb aquest Ayer la vi, eh? Número 1 també de la nostra emissora dels èxits, aquest Juan Magán acompanyat d'Omar Montes. I ben acompanyats i acompanyades estareu en aquest últim dia d'aquest mes de juny al costat de Something Just Like This, La Perla de la Rosalia i moltes coses més que me les guardo per després fer-te spoiler.
1: Els 40... Laia Partida.
0: Així doncs comencem d'aquesta manera molt sentimental, després també de la feina o per desconnectar durant les vacances.

0: amb cotxe, on sigui ara mateix, doncs sempre has d'anar amb bona companyia aquí dels 40, per exemple. I amb bona companyia d'aquesta combinació de Buhos i Leire Martínez, amb No hi ha pla B, eh? M'encanta perquè també vam fer un vídeo que em flipava per promocionar aquesta cançó.
1: Escolta ja el més nou, els 40.
0: Corradíssims també els vídeos que vam penjar per portar-nos

0: Efectivament, en aquesta hora ja estem amb el mood de la Shakira i el BL, amb que fluya, que la vida fluya, no? Tant van fluir quan van fer la versió de Hips Don't Lie a l'octubre del 2025, també al costat de Sheeran, que fins i tot ens van crear aquesta col·laboració. Aquest Algo Tu. I també tinc una cosa preparada per tu.
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.
1: Als 40.
0: Aquest cabeza de

0: l'estona estava dient, jo vull festa al costat de Daddy Yankee Bizarrap. Però és que també vull festa al costat d'aquesta. És a Sant Climent de Llobregat, del costat de casa meva, i se sap el que és la festa, de veritat, per la nostra zona. Ens va portar les babies, ens suporta també cada estiu, perquè jo sempre l'escolto de festa. Doncs també el que et portaré jo per aquí en breus és Superestrella, per ballar i cantar amb les babies. Vinga!
1: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
2: En cada partido jugamos todos con el 3x2 en todas las conservas de pescado. Calvo, Albo, Consorcio, Cuca e Isabel. Comprando 3, una te sale gratis y no hay mejor precio que gratis. Hasta el 13 de julio.
3: ¿Ha entrado el agobio por si entra alguien en casa?
4: No, me ha entrado esto.
5: ¡Paga!

Vive la gira de conciertos más extensa y exitosa de nuestro país. Más de 200.000 espectadores, 22 fechas, un mes de éxitos en directo. Los 40 Summer Live 2026. Con las sesiones de tus DJs favoritos de los 40, Óscar Martínez, David Álvarez y Karin Herrero, y las actuaciones de Lala Love You, Walls, Kiara Oliver, The Paul, Daniela Blasco, Alexei Now, Vico, Bombay, Yorgaki, César AC, Leire Martínez y muchos más. Muchos más. Del 9 de julio al 7 de agosto. Toda la info de fechas, ciudades y artistas en los40.com. Este verano vive la experiencia Los 40 Summer Live. Són molts anys de grans èxits, de cançons que hem cantat, hem ballat. Una ràdio que forma part de la teva història, la que hem creat junts. I en l'any del nostre 60è aniversari, no parem de créixer. Segons dades de l'últim estudi general de mitjans, als 40 sumem 8.000 oients més, fins als 332.000 a tot Catalunya. Catalunya. Gràcies per triar-nos cada dia, per pujar el volum i fer-nos bategar més fort que mai. 332.000 gràcies. Els 40, tots els èxits. Barcelona, 93.9.

superestrella de l'Aitana, que ha fet 27 anys. Ja està al costat dels 30, eh? Jo encara, com tinc 24 i el novembre faré 25, és com que estic a la meitat dels meus 20,

0: tots els èxits. Estiu als 40.
1: Vamos. Listo. Salud, muchacho. Por esa mujer.

0: però frase dedicada a una persona. Si no, el ventilador. Ets tan guai, gràcies per acompanyar-me doncs en aquesta onada de calor que tenim en aquests dies. I que ells sabien que es vindria. Banda Neon i Vos, amb el ventilador, ens acompanyen també a escoltar això.
1: Els 40.
0: Indispensable aquest nou tema de la Daniela Blasco. Mentira.

0: gràcies a la vida és més sabrosa.
1: Paraula d'Elvis Crespo, que diu que si marxes cap a la graciosa, la vida és otra cosa. I molta gent segurament està pensant, és que jo necessito una altra cosa, no? No puc més, estic aguantant les vacances que potser són a l'agost, a finals de juliol. No preocupis que jo t'acompanyo, només escolta la graciosa.
2: Descobreix la música.
3: 40.
2: Els 40.
1: I si et queda la meitat de la meitat per les teves vacances... Doncs jo crec que t'entenen bastant. Aquí tens aquest grup, La La Love You, amb la meitat de la meitat.

minuts acompanyadíssims en aquesta hora de Me Acuerdo de Ti, Daniel Moliner. Però aquí aprofitem a tope, eh? Per exemple, per estar connectats encara a èxits com aquest de CHE o en breus també.

Daniel Santos i Prince Royce, que per això estan per la nostra ciutat, eh? Van fer un àlbum dient que havien trigat bastant en fer un àlbum col·laboratiu amb el seu Better Late Than Never, i ara doncs també pensàvem que trigarien bastant en venir, i res, ja el tenim en breus. L'11 de juliol l'estaran

No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta.